La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la pa